0: Radio Nacional, Radio 5. Radio Nacional, Radio 5. Catalunya.
1: Bon dia, és dijous 20 d'agost, són 7:45 del matí. La seguretat ciutadana és una de les principals preocupacions de la població catalana, tal com reflecteixen les enquestes d'opinió. En aquest context, Barcelona i l'àrea metropolitana han registrat una desena de tirotejos des de principis d'agost. Des de l'Ajuntament de la Ciutat Comtal reiteren la necessitat d'endurir les penes per narcotràfic que situen al darrere d'aquests incidents. De seguida ho ampliem, abans la informació de serveis. Previsió meteorològica amb la EMET. Jordi Oriós, bon dia.
2: Bon dia. Avui canvi de temps a Catalunya. Núvols d'evolució que a partir del migdia activen avisos per ruixats i tormentes que poden ser localment forts i venir acompanyats de ratxes molt fortes de vent i calamar-se a la tarda. Pel que fa a les temperatures, les màximes en descens generalitzat llevat del litoral de Tarragona, amb pocs canvis en general, continuen valors elevats però més suaus que els d'ahir. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. Demà continuaran baixant les màximes i es quedaran en valors més suaus al llarg del cap de setmana. Es mantindrà la inestabilitat. Pel que fa al vent, avui fluix de direcció variable amb predomini de la component sud a partir de la segona meitat del dia, amb intervals moderats a l'interior del terç sud. És una informació d'EMET.
1: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora les principals complicacions es concentren a la Ronda de Dalt, on hi ha un quilòmetre de retencions en sentit sud cap al Nus del Llobregat. Salutacions del Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. Barcelona i l'àrea metropolitana han registrat una desena de tirotejos en el que portem d'agost. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reitera la necessitat d'endurir les penes per narcotràfic que situa al darrere d'aquests incidents. Núria Alcalà.
3: Sí, l'últim va tenir lloc aquesta mateixa setmana a Badia del Vallès, on la nit de dilluns es van registrar uns trets a l'aire sense ferits. Una forma d'avís entre bandes rivals. L'alcalde Jaume Collboni vincula aquests tirotejos al control del tràfic de drogues. Reitera així la necessitat d'endurir el Codi Penal per perseguir els traficants i la tinença il·lícita d'armes.
4: Volem incrementar, demanem que s'incrementin les penes per tinença d'armes de foc i demanem que s'incrementin les penes per tràfic de drogues per combatre aquests incidents que efectivament pertorben la convivència i la seguretat ciutadana.
3: I és que només el mes de juny van ser assassinats a trets dos homes en 4 dies a la ciutat de Barcelona i aquest mes d'agost s'han registrat 9 tirotejos en els darrers 10 dies, la majoria sense ferits.
1: I els expliquem que l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha registrat 210 incidències a Catalunya des de principis d'any i fins a mitjans d'agost. L'homofòbia és la principal causa de discriminació amb gairebé un 43% dels casos. La transfòbia representa més del 23% de les incidències, seguida de l'LGTBI-fòbia i la lesbofòbia. Pel que fa als espais on es produeixen, la via pública i l'àmbit laboral són els més freqüents. I repassem ara més notícies de la plana de successos amb l'Àlex Eloi. Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
5: Les comprovacions inicials van permetre detectar un possible sistema organitzat en què diverses persones haurien facilitat inscripcions fictícies al padró a canvi d'una contraprestació econòmica d'uns 800 euros. En total, la investigació ha permès acreditar 23 fets delictius, entre els quals hi ha falsedats documentals, estafes i delictes contra els drets dels ciutadans estrangers.
1: I que una organització criminal que fabricava medicaments veterinaris sense autorització en un laboratori de Terrassa. Hi ha 4 detinguts.
5: Dues persones més estan sent també investigades. Formarien part, segons els investigadors de la Guàrdia Civil, d'un clan familiar que tenia un laboratori clandestí a Terrassa on fabricava medicaments il·legals per aus. El passat 23 de juliol es va fer una entrada i registre en aquest local i en un domicili de Rubí. Es van decomissar 150 medicaments veterinaris il·legals, gairebé 70 quilos de principis actius, així com més de 100.000 euros en efectiu.
1: Més de 500 dones han estat ateses a la unitat de Sol Pelvia que es va crear a la Vall d'Hebron fa una dècada. En aquesta unitat atenen els casos de dolor pelvià crònic de forma multidisciplinar, ja que té moltes causes. Marga Esparza.
6: Fora de les unitats especialitzades, costa de diagnosticar perquè és difícil trobar una causa concreta. Doctor Jordi Sabadell, de la unitat de Sol Pèlvic de la Vall d'Hebron.
7: Quan no trobem una causa concreta, és difícil, no dins de les unitats especialitzades, perquè ja coneixem que això és així, però és quan ens passa que moltes pacients han estat durant uns quants anys donant voltes per diferents especialistes que han anat excloent diagnòstics, però no se li posa un tractament encara al dolor perquè no li han trobat una causa concreta.
6: La Pilar Cano és pacient d'aquesta unitat des de fa 5 anys, però els seus dolors van començar a aparèixer fa 11. Durant anys va visitar diferents especialistes i també diu que durant molt de temps no li explicava a ningú.
8: Ha de venir, ha d'explicar el que sent, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles.
6: Aquesta patologia no es pot curar, però sí disminueixen els seus efectes i el dolor.
1: I encara de l'àmbit de la salut, un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona ha identificat el perquè de l'envelliment perquè l'envelliment afavoreix la inflamació persistent, reduint les funcions protectores de la pell. Més detalls, Anna Banyeres.
3: S'ha vist que al darrere hi ha dues proteïnes que amb els anys canvien les formes en les que treballen juntes. La resposta de regeneració i cicatrització en pell jove es reprograma canviant a una activació dels gens de la inflamació. Doctor Salvador Aznar.
9: Lo que hacen es dejar de encender los genes que son responsables de la regeneración, el mantenimiento, la funcionalidad del tejido. Ahora activan genes que tienen que ver con una inflamación persistente.
3: A més, s'ha comprovat en models animals que bloquejant la proteïna associada a la inflamació persistent, la pell torna a recuperar processos regeneratius.
9: No te digo que revertimos hacia exactamente igual que el tejido joven, pero sí que disminuimos muchísimo esa inflamación persistente y con lo cual permitimos que el tejido vuelva a adquirir procesos de regeneración.

0: ferroviari. Aquesta és la infraestructura que ha de permetre la nova connexió a banda de connectar Lleida i Girona sense entrar a Barcelona. Per valorar-ne la viabilitat, l'executiu català ha licitat l'estudi de la primera fase d'aquest eix transversal ferroviari. Més qüestions. L'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat l'obra de la nova bassa de laminació del barranc de Santa Bàrbara, que ha de solucionar els problemes d'inundabilitat que pateix el poble cada cop que hi ha un temporal. Tarragona, Pilar Ribas.
1: La previsió és que les màquines puguin començar a treballar a principis de setembre, un cop finalitzin els treballs previs. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, diu que la infraestructura arriba després de més de 10 anys de treball per part de l'Ajuntament i d'haver patit diverses inundacions. Està convençut que la nova bassa de laminació reduirà l'impacte i assegura que es continuarà treballant per adaptar la població a possibles avingudes.
2: Anem a començar en breu, ja tenim l'obra adjudicada, i a partir, esperem que a primers de setembre ja poguéssim començar aquesta obra, que és una obra també per a minimitzar una mica més l'impacte dins de totes les actuacions que s'han fet durant aquests dos anys. Esperem que sigui, que baixi l'impacte. Evidentment, l'impacte zero no existirà en aquesta obra, però bueno, continuarem treballant a que poguéssim parlar de que una arribada a Santa Bàrbara pugui arribar a ser anecdòtica.
1: La construcció de la bassa tindrà un cost proper als 445.000 euros, dels quals el 95% els aportarà l'Agència Catalana de l'Aigua. Se situarà a l'oest del nucli urbà, entre la carretera de la Galera i la de Mas de Barberans.
0: I Unió de Pagesos i les associacions apicultors proposen portar arnes abelles a les zones afectades pels incendis per regenerar-ne la vegetació. Asseguren que la recuperació de la biodiversitat seria més ràpida. Josep Clària, responsable d'apicultura d'Unió de Pagesos.
3: I aquest bosc s'ha cremat i són extensions molt grans, no hi ha pol·linitzadors. I llavors la recuperació de tot l'ecosistema és molt més lent. En canvi, si poden portar abelles, ajuden molt a pol·linitzar totes aquestes espècies i afavorir la biodiversitat del bosc.
0: A la crònica esportiva, el Barça s'ha endut el trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly i hi tanca la pretemporada amb una nova victòria. Josep Capel, bon dia.
4: Bon dia. Victòria del Barça 2-1 davant de l'Al Ahly en el trofeu Joan Gamper amb gols de Hamza, que li va marcar precisament el seu ex-equip i que acaba la pretemporada amb 4 gols, i del capità Rafinha, que va transformar un penal que li van fer ahir mateix. A la segona part va marcar el conjunt egipci i a l'últim minut Gordon va fallar un penal que li van fer precisament ahir mateix. Van debutar els nous, menys Rodri, que precisament va ser el més ovacionat en la presentació de l'equip davant de l'afició, on Frenkie de Jong va rebre algun xulet. A part de tot això, deco als micròfons de TV3, el director esportiu va admetre que continuen buscant un relleu per Robert Lewandowski.
5: La función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Jover es una muy difícil, o sea, es Jover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Jover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros. Pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
4: Per cert, que l'equip té festa avui. A partir de demà començarà a preparar a fons el primer partit oficial de la temporada, recordem, diumenge en Lliga, a Camp de l'Elx.
0: I encara de futbol, l'Espanyol ha presentat al central eslové Banja Derkušić al RACDE Stadium. El defensa diu està preparat per jugar ja aquest cap de setmana contra el Real Madrid.
6: Of course, we are all professionals here.
7: Esclar, aquí som tots professionals, així que hem d'estar mentalment i físicament preparats en tot moment. Estic entrenant amb l'equip, coneixent els meus companys i el que vol l'entrenador, així que sí, estic més que preparat.
6: I'm more than ready.
0: L'Eslové arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg amb opció de compra. De la cultura, el ballet d'Equip torna a Barcelona per presentar una nova temporada del Llac dels Cignes, una de les grans obres mestres del ballet clàssic. La companyia ucraïnesa aterra al Teatre Tívoli amb una versió renovada de l'obra universal de Tchaikovsky. Ens ho explica la Marta Orquín.
8: És un dels ballets clàssics més populars i representats, un conte de fades, d'amor, màgia i tragèdia elevat per la partitura romàntica de Tchaikovsky. Aquesta obra emblemàtica compta amb nombroses versions i la del ballet de Kiev, dirigit per l'ucraïnès Viktor Ischuk, arriba al Tívoli renovada respecte a les seves produccions anteriors, en canvis en l'escenografia, el vestuari o els fragments musicals escollits.
9: La música de Tchaikovsky tiene más que 4 hores. horas y durante de la función es 2 horas. Podemos cambiar algunas músicas, algunas valses, variaciones. Siempre está posible cambiar algo y mejorar.

0: magrebíes realojados en la zona del embolsamiento más cercano a la frontera con Marruecos. Pero lo cierto es que aún hay cientos de inmigrantes deambulando por las calles de Ceuta. Estamos también en esta barriada junto al centro de atención de San Antonio, donde el realojo del total de 1.800 inmigrantes de la playa no ha rebajado a los 100 magrebíes que vienen cada día aquí a tener una ducha y una comida, como nos explica Wendell, uno de sus voluntarios.
1: Quizá ellos no están en la playa, entonces no sé. A veces ellos estaban escondidos en algún lugar donde el ejército no ha pasado, entonces ellos tuvieron la oportunidad de volver por este camino.
0: Pues mucha gente sigue buscando soluciones y mientras vemos cómo siguen entrando los camiones con material de obra en estos asentamientos de la barriada de la Pantera, que, como digo, hoy, desde hoy, realojan a 1.200 inmigrantes, sobre todo procedentes de Senegal.
2: La ministra de Migraciones y portavoz del gobierno que sigue en Ceuta ha explicado que se van a seguir habilitando más plazas de acogida. El Masaiz ha vuelto a destacar la colaboración entre administraciones.
3: Ha sido un trabajo absolutamente delicado. Ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos. Ese es el país que es España.
2: El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ve bien este traslado, aunque vuelva a insistir en que la única solución que espera es la devolución de todos los migrantes a Marruecos, incluidos los menores.
4: El número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A este ritmo, no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos, en un año. Ceuta no puede aguantar un año en esta situación.
2: Dejamos Ceuta, nos ocupamos de otra polémica. Primera reacción del gobierno madrileño a las informaciones que apuntan a que Isabel Díaz Ayuso se ha mudado a una urbanización en una zona acomodada de la capital después de que la comunidad haya puesto en venta el ático que adquirió como oficina provisional para la presidenta. Lorena Rodríguez, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Se trataría de una vivienda de entre 130 y 150 metros cuadrados por el que la presidenta madrileña pagaría un alquiler de unos 3.000 euros mensuales, según publican El País y El Plural. Una información que no confirman ni desmienten desde el gobierno regional. Escuchamos a Mercedes Zarzalejo, consejera de Educación.
6: La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene total libertad para cambiar de domicilio y para elegir su residencia allá donde quiera, entre otras razones porque se lo paga con su propio dinero.
5: Posición distinta a la de Óscar López, ministro y secretario general de PSOE en Madrid, quien apunta al ático de Chamberí.
7: ¿Qué hubiera pasado si un periódico no hubiera destapado ese caso? Seguramente hoy ese piso seguiría en posesión de la Comunidad de Madrid. Seguramente la señora Ayuso estaría haciendo la mudanza a ese ático de lujo y no a este piso de Puerta de Hierro. El problema es que la han pillado.
5: Un inmueble sobre el que Díaz Ayuso no ha dado más explicaciones.
2: Sobre los incendios, ya son casi 5.000 las hectáreas que ha arrasado el fuego de las Urdes. Lo positivo es que los vecinos de 3 de las 12 aldeas desalojadas ya pueden volver a sus casas y que la bajada de temperaturas se lo está poniendo algo más fácil a los equipos de extinción. Buscamos la última hora desde el puesto de mando avanzado. Ahí está Patricia Hernández. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Los vecinos de Robledo podrán regresar a sus casas sin riesgo, mientras que los de Castillo y Avellanar deberán confinarse en el casco urbano. El confinamiento en Nuño Moral se mantiene, pero con más flexibilidad para la población. Podrán salir de sus hogares, pero no del municipio. En cuanto a la extinción del incendio, durante esta mañana trabajan 273 efectivos y 24 medios aéreos. Las condiciones meteorológicas son favorables ante la bajada de las temperaturas. Escuchamos a María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura.
9: La meteorología no es mala, han bajado las temperaturas, las condiciones de humedad son buenas, pero es verdad que también lo eran durante la noche y el incendio también tiene su propia meteorología y lo que tenemos es que ser optimistas.
8: Los trabajos se concentran en el flanco este, en Cerezal, y el oeste, entre las alquerías de Orcajo y Aldehuela, la zona que más preocupa actualmente.
2: Como decimos, tras un arranque de semana con temperaturas extremas, este jueves el calor empieza a darnos tregua y por ahí empezamos el repaso al resto de la actualidad con Luis Ortín. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. La llegada de una masa de aire frío a la península se va a notar en los termómetros, un respiro para un verano donde los efectos del calor se notan y mucho. Atención al dato, desde el 1 de junio se han producido en nuestro país más de 4.500 muertes atribuibles al calor, según el Instituto de Salud Carlos III. Rosa Basteiro, buenas tardes.
11: Eso es, buenas tardes. Es una cifra que se acerca mucho a la registrada en el mismo periodo de 2022, año en el que pasamos el verano más cálido desde que hay registros y en el que se batió el récord de personas fallecidas por causas atribuibles. atribuibles al calor. Entonces fueron 4.520 las muertes por exceso de temperaturas. Ahora son 4.458. De ellas, 1.496 han fallecido en lo que llevamos de agosto, 2025 en julio y 937 en junio. Recordar que hemos pasado el bimestre junio-julio más cálido desde que hay registros, con una media de temperaturas que supera en 0,7 grados a las de 2022. El calor de este verano se ha extendido además a otras regiones europeas. En Alemania, por ejemplo, donde han superado los 40 grados, han reportado 14.000 muertes por calor en lo que va de verano. En Francia van ya 7.300 fallecimientos.
10: Y donde seguro se va a agradecer esa bajada de temperaturas es en la Comunidad Valenciana, que ha tenido unas cuantas localidades con noche infernal, es decir, que no han bajado de los 30 grados. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia, ¿cómo lo habéis pasado? Laura Vidal, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Y ahora en las calles de Valencia tenemos 35 grados, apenas 4 grados más de los que tuvimos anoche. Y es que ha sido una noche especialmente dura para los valencianos. La ciudad ha registrado la noche más cálida desde que hay registros, con una temperatura mínima de 30,9 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Una noche en la que el calor no ha dado tregua y en la que dormir se ha convertido en todo un reto. Muchos vecinos han tenido que recurrir al ventilador o al aire acondicionado para intentar conciliar el sueño.
13: Con mucha calor, con el aire encendido todo el rato, un ventilador y a tope, y sintiéndolo mucho, pero es que si no, imposible.
14: Fuego, como todos los días, estamos así.
15: Fatal, con el aire acondicionado.
16: Un montón de calor, lo hemos pasado fatal, no hemos dormido casi.
12: Después del día de ayer, las temperaturas empiezan a bajar, pero este descenso llega acompañado de tormentas en buena parte del litoral de la comunidad.
10: Y también esta noche ha vuelto a temblar la tierra en Granada, afortunadamente con menor intensidad, ha sido de magnitud 3,4, pero a los vecinos no se les quita el susto y muchos de ellos están acampando al aire libre ante el temor de nuevas sacudidas. María Martín.
17: El miedo sigue en el cuerpo. La sucesión sísmica ha puesto en jaque a edificios del barrio granadino del Zaidín. Muchas familias han optado por pasar la noche en parques.
18: No se podía dormir, uno estaba alerta. Acá también ha temblado, pero muy lejos de todo el escombro y todo lo que puede llegar a pasar.
19: Allí no podemos estar porque no sabemos si estamos seguros o no.
20: Está demasiado agrietado, da súper bastante temor en el edificio.
17: Están a la espera de que los técnicos municipales inspeccionen sus viviendas y les confirmen si pueden o no volver a ellas. De las 580 viviendas analizadas hasta ahora, no es necesario derribar ninguna, pero 14 requieren atención y no deben ocuparse hasta que se rehabiliten. Las calles ya están limpias de cascotes, aunque se mantienen activos los recursos de emergencia en previsión de nuevos seísmos.
10: Y de los mercados, la tensión en Irán afecta al precio del petróleo, con el barril de Brent subiendo hasta los 94 dólares. Las bolsas europeas hoy cotizan mixtas. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
21: Buenas tardes. Y aumenta esa tensión entre Estados Unidos e Irán después del anuncio de Donald Trump de aplicar un castigo económico a Teherán sin precedentes. Las bolsas se mueven con prudencia, con París, Frankfurt y Milán en rojo. El IBEX muy volátil, está prácticamente plano, ahora baja un 0,1% y se mueve en los 19.820 puntos. Pero sobre todo el efecto sobre el petróleo. El Brent europeo supera los 94 dólares el barril, se encarece un 3% y marca su precio más alto en un mes.
2: Y en los deportes, dos partidos de fútbol en la agenda de hoy, uno de cada competición. Daniel Ampuero, buenas tardes.
22: Uno de Liga, segunda jornada de Primera División para el Rayo Vallecano a la vez a las 9 de la noche, pero en Butarque, porque la Comunidad de Madrid no deja jugar en Vallecas. Otro partido de competición europea, el Getafe está a dos encuentros de meterse en la fase de la Liga de la Conference League esta temporada, a las 9 en el Coliseo ante el Partizan de Belgrado, el partido de ida, dentro de una semana la vuelta a la capital serbia. Además, acaba de terminar hace unos minutos la presentación del central argentino, el Cuti Romero, como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Sus nuevos compañeros ganaron ayer en Málaga, al Málaga, en el estreno liguero. Y otra presentación, la del portugués Joao Cancelo, que se retrasa en unos minutos. El Barça hará oficial la contratación del portugués, que ya jugó la temporada pasada las órdenes de Flick en calidad de cedido.
2: Pues con esto y más volvemos a partir de y media. Ahora la información más cercana a la de sus comunidades.
23: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5, Ana Bañeres.
24: Bona tarda. Els termòmetres han iniciat un lleuger descens de la temperatura i la previsió és que en les pròximes hores comencin a aparèixer ruixats intensos que acabin causant la tan esperada davallada d'aquests termòmetres. Amb tot, la calor continua sent la queixa dels usuaris del transport públic. Afirmen que l'espera a les andanes del metro i a les estacions cobertes de trens es fa insuportable mentre no arriben els combois.
25: A l'andana fa moltíssima calor. Es podria posar aire condicionat, no? Jo no sé, perquè o ventiladors o el que fos.
26: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
24: I parlant de temperatura, l'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que la manifestació d'ultradreta convocada per dissabte a la tarda pels defensors de la remigració i dels qui qüestionen les polítiques migratòries de la Unió Europea no serà ben rebuda. Laia Bonet, alcaldessa en funcions.
0: Doncs no cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfugues i que són contràries a la democràcia i a la convivència.
24: Una hora abans, a les 6, s'ha convocat una manifestació antifeixista al mateix punt de concentració. Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, amb Cristian Estanescu a les vies de so i Martín Romero a control central. De seguida ho ampliem tot, abans la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Sílvia Delamo, bona tarda.
1: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments a la zona de la Jonquera hi ha lentitud tant a l'AP7 com a la Nacional 2 i per tant us demanem que en aquest tram tingueu molta cautela. En el cas de la ronda, certa mobilitat, però hem de destacar, per exemple, que hi ha aturades a la zona de Regencós, a la C31, cap a la zona de Palafrugell, però també a Torroella de Montgrí, cap a Figueres. En el cas de la Nacional 2, com dèiem, també a la Jonquera, amb retencions. No baixeu la guàrdia. Bon dia.
24: I la previsió del temps, emet Jordi Oriós.
3: Avui arriba inestabilitat a Catalunya amb núvols d'evolució que a partir del migdia activen els avisos per ruixats i tormentes que poden ser localment forts i venir acompanyats de ratxes molt fortes de vent i calamar-se, especialment cap a la tarda. Seran més intensos a Girona, interior de Barcelona i a Tarragona. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens generalitzat, llevat del litoral de Tarragona amb pocs canvis. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Tarragona, 32 a Barcelona. A la nit no baixaran dels 23 graus a Barcelona.
23: Edició migdia. Anna Bañeres.
24: En prealerta per la previsió d'un episodi de pluges avui i els propers dies, Protecció Civil assenyala que es poden generar tempestes intenses a nivell local acompanyades de fenòmens de temps violent. Ara, però, i a l'espera que aquests ruixats vinguin acompanyats d'una davallada de les temperatures que normalitzin els termòmetres, a les andanes dels metros i a les estacions de trens la calor continua sent insuportable. I això, segons les associacions en defensa del transport públic, aboca a fer ús del transport privat. Els detalls, Clara Untanyon.
25: A l'andana fa moltíssima calor. Es podia posar aire acondicionat, no? Jo no sé, perquè o ventiladors o el que fos.
4: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
26: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
5: És la queixa habitual dels usuaris del transport públic aquest estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques a les andanes, sumat a la desinformació, sobretot a Rodalies, posen en risc la salut dels usuaris. Anna Gómez, de Dignitat a les Vies.
6: Les estacions saturades per tot el problema de gestió. Damunt li sumes estacions com Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, que s'acumula moltíssima gent, l'estació de Sants, com a Estació de França, que tot i ser molt àmplia, s'acumula moltíssima calor. Si això li sumes a la manca d'informació, on converteixen les esperes en una angoixa perquè no saps quan passarà el tren, això acaba amb un esgotament i fins i tot amb un risc per la salut.
5: El vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, remarca que el xoc tèrmic és molt desagradable, però també expressa que el transport públic és una de les millors eines per combatre l'emergència climàtica.
7: Precisament per seguir-la potenciant, l'hem d'anar adaptant a aquell canvi climàtic que ja tenim aquí i que ja no podem fer enrere i que ens hi hem d'adaptar.
5: I demostrat que a partir de determinats llindars de temperatures hi ha risc per la salut. Es confirma que ja no és només una qüestió de confortabilitat, també ho és d'accessibilitat.
24: Per cert, que la setmana vinent acabaran els treballs que s'han estat fent des de mitjans de juliol a la línia 1 del metro per renovar completament la via a la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. S'ha canviat el tipus de paviment amb més de 2 quilòmetres i s'ha incorporat formigó per millorar la fiabilitat del servei. I parlant de calor, aquest passat curs escolar moltes escoles van superar els 35 graus. La instal·lació de plaques solars als centres educatius busca, entre altres, fer front a aquesta realitat. Laura Hurtado.
8: D'aquí al 2028, gairebé 350 centres públics disposaran de plaques solars a les seves cobertes. Tot i que l'objectiu principal és la descarbonització, també es pretén combatre la calor a les aules. Marta Campos, directora de comercialització a l'empresa pública L'Energètica, encarregada de la instal·lació.
9: La climatització de les aules no és una competència de L'Energètica. No obstant, sí que estem en coordinació amb els organismes responsables i s'estan explorant possibles vies de treball conjunt. Ara bé, la campanya d'instal·lació massiva de plaques solars dels instituts permetrà que els centres puguin gaudir d'energia neta i de proximitat, la qual cosa també n'abaixarà la factura de la llum.
8: Poques setmanes abans de començar el curs, la situació climàtica a les aules preocupa la comunitat educativa. Aleix Vidal, de la plataforma Aules que cremen.
11: Si els treballadors no poden treballar més de 27 graus, els nens tampoc haurien de poder estudiar aquestes temperatures. Al maig i al juny s'han superat tranquil·lament els 35-36 graus de forma generalitzada a la majoria d'escoles i instituts del país, i en molts casos s'han passat els 40.
8: Vidal defensa que calen mesures estructurals i assegura que el departament bloqueja la possibilitat d'instal·lar aire condicionat als centres.
24: I amb calor, sequera, el Canal d'Aragó i Catalunya, que rega 40.000 hectàrees del Segrià, ha acordat aplicar una retallada de l'aigua per reg perquè, a causa de la sequera, han baixat molt les reserves dels dos embassaments d'on s'agafa l'aigua. La restricció s'aplica des de la passada mitjanit i el subministrament es redueix a gairebé una sisena part de la dotació inicial de la campanya de reg. D'altra banda, el Banc de Sang i Teixits continua fent una crida als ciutadans perquè donin sang, perquè a l'estiu les reserves baixen un 20%, però les necessitats són les mateixes. La campanya es manté oberta fins a mitjans de setembre, quan s'espera haver rebut 40.000 donacions de sang, i per aconseguir-ho es fan campanyes a la platja i a les zones turístiques de muntanya. Marc Esparzó.
13: Des del Banc de Sang recorden que els hospitals continuen necessitant aquestes donacions perquè l'activitat assistencial no s'atura. Cristina Valverde, cap de campanyes del banc.
14: A l'estiu sempre calculem que ens baixen un 20% les reserves, perquè el canvi d'hàbit fa que la gent s'oblidi de donar. Si els tractaments no s'aturen l'estiu, creixen una mica més els accidents de l'estiu perquè hi ha molts més desplaçaments, no? Llavors, aquestes necessitats continuen sent iguals i les donacions són necessàries.
13: Però en aquesta campanya també es fa una crida per donar plasma. A Catalunya hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets amb plasma i més de 4.000 reben transfusions d'aquest component anualment. Però a Catalunya només es recullen el 39% de les necessitats i no som autosuficients.
14: Com que no som autosuficients, el repte està en arribar a zero, només ara estem cobrint un 39%, doncs per arribar a cobrir el 100% dels tractaments, doncs ens queda un camí encara una mica llarg.
13: Per donar plasma es necessita més estona, uns 45 minuts, però la recuperació és més ràpida que la de la sang, perquè la major part del plasma és aigua i es pot donar cada 15 dies.
23: Edició migdia. Anna Bañeres.
24: 2:18, Educació incorporarà tècnics sanitaris i afegirà noves aules d'acollida en centres educatius. Són alguns dels punts que presentarà el departament abans d'iniciar el curs el pròxim 8 de setembre, un any escolar, per cert, que no començarà amb normalitat per la vaga convocada pels sindicats que van rebutjar l'acord amb el govern. Yolanda Segura és portaveu del sindicat majoritari USTEC.
15: El full de ruta d'inici de curs és amb aquesta vaga convocada. Per tant, de moment, no hi ha res que faci variar aquesta convocatòria de vaga.
24: I en el mar dels infants, molta atenció a pares i mares. Els volem advertir dels perills que s'amaguen rere les conegudes com a fruitinovel·les, uns colabrots protagonitzats per fruites creades amb intel·ligència artificial que es poden veure per plataformes com TikTok, rere els quals s'amaguen tota mena de violències. Sergi Bassoles.
16: Pomes, maduixes, plàtans i tota mena de fruites i hortalisses que cobren vida i protagonitzen autèntics colabrots.
27: Sospecha algo, la mía me estaba oliendo la ropa, pero no sabe nada esa frutita ingenua.
16: Es tracta de les ja virals fruitinovel·les, un producte que presenta l'estructura clàssica d'un cereal amb la particularitat, però que els seus protagonistes són fruites aparentment innocents. Uns continguts generats amb intel·ligència artificial que arriben a milions d'espectadors mitjançant les xarxes socials.
28: Si este bebé sale una simple manzana roja como el otro mocoso, tú, él y lo que traes adentro se largan de mi mansión.
29: Augusto, ten piedad.
16: Uns continguts perillosos que rere una pseudoaparença d'innocència normalitzen comportaments i ideologies nocives.
30: Amb unes fruites que semblen molt simpàtiques per llançar contingut masclista, contingut racista, contingut suïcida.
16: Especialment preocupant fan, adverteix Marc Massip, psicòleg de l'associació Desconnecta, en declaracions a Ràdio 4 pels menors que majoritàriament visualitzen aquests continguts.
0: Si ets creient, resar, i si no, pots comprar el número de la rifa. Si els nanos veuen aquest tipus de contingut, pot passar que el nano no li tingui cap afectació, pot passar que sí.
16: Una Macedònia rere una pseudoaparença d'innocència infantil que amaga narratives extremistes i violentes que fomenten, segons els experts, la radicalització dels més petits.
24: Primeres reaccions a la manifestació de l'extrema dreta convocada per aquest dissabte a Barcelona pel moviment Save Europe Act i que serà la primera a l'estat espanyol en el marc de la seva gira europea en defensa de la remigració de determinats immigrants i el qüestionament de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Cristina Martín.
2: Des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que la convocatòria del moviment ultra a la ciutat, en concret a la plaça Sant Jaume a les 7 de la tarda, no és benvinguda. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
10: Doncs no cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfogues i que són contràries a la democràcia i a la convivència.
2: Amb tot, el consistori apunta que el dret de manifestació és un dret fonamental, subjecte només a comunicació i no autorització. I Bonet ha recordat que la competència per modificar-ne el recorregut i eventualment prohibir-la és de la Generalitat. En paral·lel, col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació a les 6 de la tarda, també a la plaça Sant Jaume.
24: D'altra banda, més de 1.600 alumnes d'una vuitantena de centres d'arreu de Catalunya han rebut aquest curs lliçons d'història contemporània de la mà de testimonis directes i especialistes. La iniciativa Testimonis a l'Aula del Memorial Democràtic aspira a ampliar la seva oferta cara al curs vinent. Núria Alcalà.
12: Sí, el programa es consolida als centres de secundària amb un centenar de tallers durant el curs 2025-2026. Testimonis en primera persona, familiars, investigadors i especialistes han donat forma a les classes d'història d'ESO i batxillerat per explicar protagonistes i episodis de la Guerra Civil, l'exili republicà, la repressió franquista i els camps de concentració. Jordi Font, director del Memorial Democràtic.
17: Tens la possibilitat de dur a l'aula persones que han viscut aquells esdeveniments o bé persones que han estat relacionades amb aquests testimonis.
12: Entre els protagonistes d'enguany, Salvador Puig Antic, el fotògraf català de Mauthausen, Francesc Boix, i Joaquim Amat Piniella, supervivent dels camps nazis. Els tallers també han abordat el fenomen guerriller, la persecució del col·lectiu LGTBIQ+, a la dictadura o el paper del periodisme durant la guerra. Testimonis a l'aula arribat a 80 centres, 20 a Barcelona i la resta s'han descentralitzat a una cinquantena de municipis de les quatre demarcacions catalanes.
24: Ens situem a Lleida perquè diferents entitats socials, encapçalada per l'Associació Afroequatoguineana, han denunciat aquest matí davant la subdelegació del govern a Lleida el col·lapse del sistema de cites prèvies per a tràmits d'estrangeria. Diuen que és una situació generalitzada a tot Catalunya que perjudica milers de persones i demanen mesures urgents a l'administració. Pepa Sant Genís.
18: Aquesta situació de col·lapse de les cites prèvies per a tràmits d'estrangeria afecta tant a les persones que necessiten renovar el seu permís de residència o de treball com als que estan pendents del procés de regularització. El Gerardo Biang és el president de l'Associació Afroequatoguineana i és una de les entitats que ha denunciat avui a Lleida aquesta situació.
19: Milers de persones migrantes en Lleida i en tota Catalunya no poden obtenir ni renovar su documentación porque la administración ha colapsado el sistema de citas. Intentan, días tras días, encuentran siempre la misma respuesta. No hay citas disponibles.
18: Aquest retard pot arribar a ser d'11 mesos, quan els tràmits haurien d'estar enllestits com a molt en 3 mesos. Domingo Morales, un dels afectats.
20: Mientras dura ese año de espera, la tarjeta caduca. En el ámbito laboral, muchos contratos de trabajo temporal no se pueden renovar sin documentación en vigor. En el ámbito de la vivienda y en el ámbito bancario, algunes entitats financeres bloquean les comptes.
18: Aquest col·lectiu demana a la subdelegació del govern de Lleida i a l'administració en general mesures urgents per agilitzar els tràmits d'estrangeria.
24: I parlem ara d'un altre tipus de col·lapse. Reus i Tortosa, les dues ciutats més grans de Tarragona que han sortit de la nova declaració de zona de mercat residencial tens, adverteixen que la problemàtica d'accés a l'habitatge continua, tot i quedar fora. Pilar Ribas.
21: A Reus, la regidora de Serveis a les Persones, Drets Socials i Habitatge, Anabel Martínez, assegura a l'ACN que la ciutat encara té molts problemes d'habitatge i que hi ha moltes famílies que no poden accedir a un habitatge assequible. Per aquest motiu, demana que es puguin allargar les mesures adoptades durant el període que la ciutat ha estat qualificada de tensa.
22: Ha sigut una millora, però encara tenim molts problemes d'habitatge a Reus, o sigui, tenim moltes famílies que no poden accedir a un habitatge assequible. El que no es pugui posar aquest topall no sé com afectarà la nostra ciutat.
21: El Sindicat d'Habitatge de Reus alerta que la ciutat continua tenint un mercat de lloguer tensionadíssim, amb els preus més alts que mai i que no han parat de pujar, oscil·lant entre els 674 i els 1.800 euros al mes. A Tortosa, l'alcaldessa Mar Lleixà diu que la ciutat continua tenint una demanda forta i reconeix les dificultats d'habitatge.
1: Tot i les dificultats d'habitatge, perquè evidentment les hi ha, la situació ha millorat de l'últim any.
21: Per contra, els municipis més grans de Tarragona que han estat inclosos en la zona tensa d'habitatge són Vila-seca i l'Hospitalet de l'Infant i Vandellós.
23: Esports.
3: Tot a punt a Can Barça per la presentació de Joao Cancelo. De fet, havia de començar fa una estona, però va amb una mica de retard. El lateral portuguès, recordem, arriba per afrontar la seva tercera etapa al club blaugrana després de jugar, com ha cedit, la temporada 2023-2024 i també la segona meitat de la temporada passada. En aquesta ocasió, Cancelo arriba lliure i en propietat després d'haver rescindit el seu contracte amb l'Al Hilal saudí. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick s'ha entrenat aquest matí amb la vista ja posada al debut oficial a la Lliga d'aquest pròxim diumenge al Camp de l'Elx. Ahir, recordem, es va disputar l'últim amistós de pretemporada en el que va ser la presentació oficial de l'equip davant l'afició del Camp Nou en el trofeu Joan Gamper. Els blaugrana van vèncer 2-1 a l'Al Ahly egipci amb gols de Hamza Abdelkarim i Rafinha, i al final del maig el director esportiu del club, Deco, va parlar amb els companys de TV3 i va reconèixer la necessitat de fitxar un davanter.
4: Nos ha ido dos jugadores delante, como Robert y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Robert es una muy difícil, o sea, es Robert Lewandowski, o sea, no es, por más que encuentres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Robert. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros, pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento.
3: Pel que fa a l'Espanyol, el jove canterà Roger Hinojo serà el nou número 21, dorsal, recordem, amb molta càrrega emocional per Dani Hart, que l'escoltem.
5: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Harke, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algo que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Harke el millor possible.
3: Els de Manolo González s'han entrenat aquest matí ja pensant en el partit contra el Real Madrid d'aquest dissabte a 9:45 de la nit.
24: Gràcies, Dani.
3: Gràcies.
24: I a la cultura, el Ballet de Kif torna a Barcelona per presentar una nova temporada del Llac dels Cignes, una de les grans obres mestres del ballet clàssic, enguany amb una versió renovada de l'obra universal de Tchaikovsky. Marta Orquín.
6: És un dels ballets clàssics més populars i representats, un conte de fades, d'amor, màgia i tragèdia, elevat per la partitura romàntica de Tchaikovsky. Aquesta obra emblemàtica compta amb nombroses versions i la del ballet de Kif, dirigit per l'ucraïnès Viktor Ischuk, arriba al Tívoli renovada respecte a les seves produccions anteriors, amb canvis en l'escenografia, el vestuari o els fragments musicals escollits.
7: La música de Tchaikovsky tiene más que 4 horas y durante de la función es 2 horas. Podemos cambiar algunas músicas, algunas valses, variaciones. Siempre está posible cambiar algo y mejorar la función.
6: Aquest Llac dels Cignes, en cartell fins al 30 d'agost, combina la tradició dels tutus i les puntes amb innovacions a les coreografies i a la posada en escena. La companyia compta amb 36 ballarins d'entre 18 i 35 anys, amb Verónica Ochinikava, Yevgen Svilitsa i Paulo de Jesús González com a solistes de països com Ucraïna, Cuba, els Estats Units o Rússia.
7: És una companyia internacional i cada any tenim audició per a veure los mejores, los jóvenes bailarines del mundo.
6: El ballet de Kif torna per 5è any a Barcelona, la primera ciutat que va acollir-lo quan va abandonar Ucraïna per culpa de la guerra. Instal·lada a Alacant, la companyia està consolidant el seu projecte i la seva projecció internacional.
24: I avui acabem amb l'Axan Busto.
9: Què collons Miami ni què Florida Beach? Què passa amb Califòrnia i tots els bois de la beach?
24: La banda de Vendrell toca aquesta nit al Festival Summerfest Cerdanya i ho fa en el marc de la seva gira de celebració del 40è aniversari de la seva primera actuació. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Poden continuar informats en aquesta sintonia també a la web rtv-e.cat. Bona tarda.